0: Bona vesprada. L'arquebisbe de València, Enrique Benavent, ha mostrat el seu rebuig a la prioritat nacional que reivindica Vox i ha defensat que la única que han de seguir els cristians és la d'ajudar a les persones que els necessiten. Així ho ha manifestat avui en un desdijuni de Fòrum Europa Tribuna Mediterrània a Cia València, en el qual ha recalcat que la prioritat dels cristians és, diu, no distingir si una persona és d'una raça o d'una altra. Els contem també que Creu Roja ha retirat un bidó contaminat surant a la deriva en aigües d'Altea, Alacant. La troballa es va produir este dimecres durant unes maniobres i després de donar avís a Salvament Marítim, el bió va ser examinat i posteriorment transportat fins al port per al seu adequat tractament. En pàgina de successos, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal assentada a València dedicada presumptament a cometre estafes massives mitjançant la modalitat coneguda com el fill en dificultats, un mètode amb el qual l'entramat va aconseguir quasi 3 milions d'euros d'unes 520 víctimes repartides per tota Espanya. I també agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal especialitzada en el tràfic de cocaïna assentada a Saragossa i que proveïa des de la ciutat de València, una operació que ha permès detindre 9 persones i intervindre 11 quilos de cocaïna i prop de 40.000 euros en efectius.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Valencia.

0: brutales solo del 25 de junio al 2 de julio. Conforama.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: 9 de cada 10 incendis forestals de la Comunitat Valenciana són provocats. Bona vesprada. Amb l'arribada de l'estiu i de les altes temperatures, el perill d'incendi es multiplica i avui la Generalitat ha presentat ja el dispositiu per a aquest any. En seguida els contem que... d'en què consisteix este dispositiu, junt a altres notícies d'este dijous. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es dèiem, la Generalitat Valenciana acaba de presentar en Énguera, en la província de València, el dispositiu de prevenció i extinció d'incendis per a l'estiu. Es tracta del major operatiu de la història de la Comunitat Valenciana, amb més de 4.400 professionals i una inversió pròxima.

0: pròxima als 300 milions d'euros. Ramon Pérez.
1: El desplegament comptarà amb mitjans aeris i terrestres repartits per tot el territori per a reforçar la vigilància i per a garantir una resposta ràpida davant qualsevol incendi.

0: intencionados, pero sí que es cierto que a veces el descuido, el no respetar las normas que se establecen, el no seguir los bandos, los avisos, provoca incendios y que por lo tanto es trabajo de todos, ¿no? Y que tenemos que trabajar entre todos para intentar minimizar los riesgos posibles, sobre todo en una época que ya saben ustedes que aquí en la Comunidad Valenciana suben mucho las temperaturas y que pasamos momentos muy difíciles con las olas de calor.
1: Precisament el 80% dels incendis forestals són provocats per causes humanes, mentre que un 20% per tempestes, o contempla la proposta d'informe sobre prevenció d'incendis forestals elaborat per Acció Ecologista Agro, que considera que ha de fer-se un pla regulador per actuar sobre les causes. Amparo Sánchez.
2: Afirmen que en les últimes dècades s'ha produït els mateixos incendis que en els anys 70-80 del segle passat. Segons Carles Arnal, portaveu de la Comissió Forestal d'Acció Ecologista, és necessari replantejar-se les inversions preventives.
3: Que el 90% de les inversions se dediquen a activitats que no eviten cap foc. Estem parlant de tallafocs, de neteges, d'altres actuacions que eliminen vegetació, però que no intervenen per evitar els incendis. I dedicar majoritàriament les inversions per actuar sobre les causes humanes, com a negligències, accidents, moltes voltes fàcilment evitables.
2: Per això aposta per incrementar la vigilància o regular millor les activitats que poden provocar incendis, com per exemple les cremes agrícoles. Al costat d'això afirmen de reforçar-se les campanyes de conscienciació.
3: Però el número d'incendis ne tenim més en la primavera que en l'estiu. Està passant ja diversos anys. No podem descuidar-nos mai. La vigilància i la dissuasió ha de ser permanent tot l'any i tot el dia, i en els mitjans tecnològics que tenim per detectar qualsevol foco perillós en qualsevol moment.
1: I parlem ara de sanitat. El sindicat CESIF urgeix a la conselleria que explique com reforçarà cada departament de salut per a cobrir els torns de vacances del personal i atendre al mateix temps l'increment de la població en localitats amb major afluència a l'estiu. Núria Moreno.
4: Demanen a més a la conselleria saber quines plantes d'hospital ha previst tancar durant l'estiu per obres de reforma o per altres qüestions. Omar Ruiz és president de CESIF Sanitat Comunitat Valenciana.
5: Estamos a finales de junio y seguimos sin conocer el plan de vacaciones. Es imprescindible garantizar que los consultorios de playa permanezcan abiertos, con horarios suficientes, y que los consultorios de municipios del interior no tengan que cerrar por falta de profesionales.
1: Per cert que l'exdirector econòmic de l'Hospital General de València i nebot de l'exconseller Rafael Blasco, Sergio Blasco, ha sigut condemnat a 7 anys de presó i multes que sumen més de 2 milions d'euros per falsejar contractes sanitaris i cobrar comissions il·lícites. I l'arquebisbe de València, Enrique Benavent, ha sigut convidat al Fòrum de Nova Economia celebrat avui en la capital valenciana. Ney Benavent ha demanat despolititzar l'ús del valencià.
6: També s'ha pronunciat sobre el principi de prioritat nacional que demana Vox. L'arquebisbe demana respecte per a les persones migrants.
7: Cuando podemos ayudar a alguien, no podemos negarle la ayuda por ser de una raza, de una lengua, de una religión o de otro país distinto. Los inmigrantes forman parte de nuestra vida, cuidan a enfermos, ancianos, trabajan los campos. Debemos de pensar que deben ser tratados como seres humanos con toda su dignidad.
1: I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha presidit avui la reunió de la Comissió Interministerial per al Desenvolupament de Mesures Urgents per al Territori Afectat per la Dana.
4: La reunió ha servit per a fer balanç del desenvolupament de les mesures urgents posades en marxa un dia abans de la comissió mixta que reunirà demà el GMSI a la Ribera Alta a representants de l'Administració General de l'Estat, amb el ministre de Política Territorial, i representants de la Generalitat encapçalada pel seu president, Juanfran Pérez Llorca.
1: El director de l'Institut Escultor en Francesc Badia de Foios, a través d'un comunicat, ha demanat serenitat i responsabilitat col·lectiva després de l'agressió del passat divendres de dos alumnes de 13 i 14 anys a un altre alumne de 12 anys a la qual van ferir en el coll. Han expressat el seu agraïment a tota la comunitat educativa per la seva resposta després del succeït i per la confiança depositada al centre.
2: A més, han reconegut públicament la tasca del professorat, que diuen va resultar clau per a gestionar l'incident. Sobre la investigació que continua realitzant la Guàrdia Civil, demanen col·laboració a la comunitat educativa en el cas de disposar informació relacionada amb més fets ocorreguts. Recomanen a les famílies supervisar l'ús dels dispositius mòbils dels seus fills i filles, prestant especial atenció als continguts i a les interaccions en xarxes socials o serveis de missatgeria.
1: Precisament les addiccions al joc en línia ja han superat a les presencials i es consoliden com a una de les primeres causes de tractament. És una de les conclusions de l'informe que ha presentat avui la ONG Patim a Castelló, que advertís que les apostes esportives i les màquines concentren la major part dels casos. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
8: El 95% dels atesos van ser homes, fronts al 5% de dones.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Marta Fullera y Alicia Llop.
1: Molt bona vesprada, Alicia, com estàs,
2: companya? Què tal, bona vesprada.
1: Bueno, avui canviem l'estudi per un lloc on l'estiu es viu de veritat. Ens hem traslladat fins a Quarama, a Benicàssim, un dels parcs aquàtics més emblemàtics de la Comunitat Valenciana, per compartir amb tots vosaltres un matí carregat de diversió, emocions i molta aigua, Alicia.
2: Molta aigua i 40 aniversari d'Aquarama, és un dels parcs aquàtics importants que tenim al territori valencià. Este es troba a Benicàssim, a la província de Castelló, i amb una quantitat de gent important. Ens han contat que a l'estiu poden arribar a vindre 200.000 persones i que cada dia unes 3.000 són les xifres més destacades de la importància turística d'aquest parc aquàtic.
1: 3.000 persones des d'ací, des d'Aquarama. Saludem nosaltres a tots els oients que ens escolten des de Castelló, València i Alacant, i avui els convidem a que es queden en este programa en nosaltres i descobrir tot el que fa d'Aquarama un dels grans plans de l'estiu, perquè si parlem d'Aquarama parlem de vacances, de rialles, de tobogans i de gent gaudint, veritat, gaudint de l'estiu, gaudint de refrescar-se. Així que anem a invitar als oients a que se posen còmodes, que s'imaginen que estan al solet, en l'aigua.

0: i la brisa mediterrània, perquè l'estiu avui sona a Aquarama. I nosaltres, Alicia, anem a connectar. Abans de parlar amb tots els protagonistes que ens van a acompanyar avui en els estudis de València, perquè allí està la companya Núria Moreno per contar-nos quins són els titulars del dia d'avui, d'este 25 de juny. Núria, bona vesprada.
1: Bona vesprada, companyes. Jo sóc una gran amant, ho confesse, dels parcs aquàtics, sí? Així que molta enveja sana dels que pugueu estar per allí gaudint-los.
0: Després t'enviarem fotos, que ens posarem el biquini i estirarem los altres per estar jugant.
1: Doncs mireu,
0: compte'ns, Núria, què està passant avui?
1: Nosaltres avui ens hem fet ressò de diversos assumptes. Un d'ells és que la Generalitat ha presentat ja el dispositiu de prevenció i extinció d'incendis per a aquest estiu. És, diuen des del Consell, el major operatiu de la història de la Comunitat Valenciana, amb més de 4.400 professionals i una inversió pròxima als 300 milions d'euros. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat que es tracta d'una inversió rècord, ha dit, per a protegir les muntanyes valencianes, i apela també, com no, com cada estiu, a eixa responsabilitat ciutadana. L'escoltem.
2: No es que sean todos intencionados, pero sí que es cierto que a veces el descuido, el no respetar las normas que se establecen, el no seguir los bandos, los avisos, provoca incendios. Y que por lo tanto es trabajo de todos, ¿no? Y que tenemos que trabajar entre todos para intentar minimizar los riesgos posibles, sobre todo en una época que ya saben ustedes que aquí en la Comunidad Valenciana suben mucho las temperaturas y que pasamos momentos muy difíciles con las olas de calor.
1: També ens hem fet ressò d'un informe d'Acció Ecologista Agro que parla que el 80% dels incendis forestals són provocats per causes humanes, mentre que un 20% per tempestes. L'estudi està centrat en la prevenció dels incendis i com evitar-los, però conclouen que en l'actualitat la prevenció és un fracàs perquè en 50 anys, diuen, no ha millorat la tasca d'evitar-los. Escoltem a Carles Arnal, ell és portaveu de la Comissió Forestal d'Acció Ecologista. Diu que és necessari replantejar-se les inversions preventives.
3: Que el 90% de les inversions se dediquen a activitats que no eviten cap foc. Estem parlant de tallafocs, de neteges, d'altres actuacions que eliminen vegetació, però que no intervenen per a evitar els incendis. I dedicar majoritàriament les inversions per actuar sobre les causes humanes, com a negligències, accidents, moltes voltes fàcilment evitables.
1: Proposen incrementar la vigilància, per exemple, o regular també les activitats que poden provocar incendis, com per exemple les cremes agrícoles. Com sempre, recordem aquest telèfon 112 per a que, vaja, si veuen algun conat d'incendi, puguen telefonar a emergències i avisar per a també extremar les precaucions. I la campanya de rebaixes d'estiu és una de les més importants per al sector, i encara que no siguin ja com les de fa molts anys, no es veuen eixes cues a les entrades dels grans magatzems, perquè cada vegada s'avancen més, no?, aixòs descomptes, continuen atraient a un bon nombre de persones. Confien des del sector a mantindre o augmentar les vendes respecte a l'any passat. Des de Confecomerç, el seu president Rafael Torres defensa la proximitat que ofereix el comerç local.
4: Esperamos una campaña muy similar a la del año pasado, con una gran concentración en ventas durante las dos o tres primeras semanas. El consumidor sigue siendo prudente y reflexivo, pero cuando compra, valora cada vez más la confianza, el asesoramiento profesional y la seguridad que ofrece el comercio de proximidad.
1: D'altra banda, des d'ANGE, de l'associació que agrupa les grans superfícies, esperen una campanya interessant, diuen, per l'increment del turisme i també per les elevades temperatures que conviden, diuen, a entrar a estos centres. Per afrontar aquestes dates amb les màximes garanties, el portaveu de l'Associació Valenciana de Consumidors, Julián Tió, ofereix uns consells als consumidors.
5: El consumidor lo que tiene que tener claro es saber cuánto dinero tiene, qué es en realidad lo que le hace falta para evitar compras impulsivas. Siempre hay que fijarse en la política de devoluciones de los establecimientos. En cuanto a las compras online, hay un plazo, pero también hay que mirar bien las condiciones por si ese desistimiento supone algún gasto, sobre todo por el envío. Seguimos teniendo los mismos derechos que el resto del año, pero comprando productos que llevan algún tipo de rebaja.
1: Doncs ahir deixem aquests consells, companyes, no està de més, no? Tots els anys els diguem, però bé, no està de més recordar-los.
0: No, això ni lo dels conats d'incendis, que també nosaltres ara estem rodejats d'aigua, però és important tindre en compte tot el que ens contaves, Núria, així com les oles de les onades de calor que tenim
1: totalment
0: a la comunitat i que estem recomanant també des dels parcs aquàtics. Hem parlat, o anem a parlar amb persones de seguretat que ens van recordant, no?, lo de tots els anys, però que és tan important tindre present, posar-se crema, refrescar-se, beure aigua, i per exemple

demanar ell, i a una mà les estic jo com a persona a la caixa per si qualsevol cosa també puc facilitar els ingredients o per si vol llevar alguna cosa o per a qualsevol dubte. Després

0: resaltaron.
1: Sí, consta de una carn que no es de pollastre, es bueno, una carn vegana, ¿no?, que diguem. Després també porta pues, els pepinillos, la ceba, el tomate. Després tenim el menú Diablo, que seria la única, que seria la smash, perquè el resto són burgueses de pollastre. Després també tenim el menú Pirata, que seria el menú infantil, on ven danonino de postre. La Kraken, que és aixina un poc més aleatòria, en més ingredients, a part de la típica que podria ser la Diablo, i sobretot la famosa Gofreburger.
0: Bueno, vull parlar de la famosa Gofreburger, perquè és una hamburguesa o una espècie de sàndwich, no?, per el format, sí, però conté hamburguesa dins. Ja veig un gofre d'Ali Baix, conta'ns a veure què conté d'ingredients.
1: El pollastre, la ceba, que és púrpura.
0: El que siga, però té hamburguesa i gofre d'Ali Baix en formatge, no?
1: Sí, la salsa burger sobretot, ah, i la cheddar, que li flipa tot el món, la veritat.
0: Bueno, és la primera vegada que la burguesa està a Siena Cuarama. Què tal l'experiència? Perquè s'estan celebrant els 40 anys, fa apenes uns dies que ha obert ja per a començar l'estiu. L'experiència, què tal?
1: Pues com a treballadora, superbé, i per el moment de lo que hi puc parlar amb els clients també s'ho estan passant superbé, dinen superbé, i no hi ha cap queixa, sincerament, encara no he rebut cap queixa de res.
0: Bueno, així se pot vindre, demanar el dinar o el berenar i anar a les hamaques o on estiguen, o dinar així també, no?
1: Sí, tenen l'opció de poder estar dins del comedor on hi ha aire condicionat, poden estar fora a la terrassa per estar més còmodes de vista al parque, o se poden anar a la tombona on estan ells sentats i simplement se demana que porten la bandeja quan puguen, i després, no res, la basura reciclada per a respectar l'ambient del parque i a tots els clients.
0: És important, perquè així s'aposta i es treballa per la sostenibilitat també. Què te demanaries tu ara?
1: Sincerament no sabria elegir entre lo que és la Diablo, la Pirata o la Burger, perquè estan de veritat superbones.
0: Bueno, jo crec que experimentaríem la novetat, no?, que és la Gofre Burger.
1: Jo sempre la recomano igualment, perquè la gent pensa que al ser dolç i salat no queda bé, però jo aposto per ella, de veritat que està superbona.
0: Bueno, pues anem a per una Gofre Burger. Marta, gràcies, Diana.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Alice. Jo pense que vaig a demanar una Diablo, eh? Molta atrevida te veig en la del gofre. Bé, anem a continuar este programa. Estem en Leila Gallego ara, el Departament de Comunicació d'Aquarama. Leila, com estàs? Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Marta.
2: Per què Aquarama ha decidit fer un rebranding aquest any? Estem pensant 40 aniversari, 40 anys d'Aquarama. Conta'ns una miqueta. ¿Cómo es decidís el cambio de marca Chicotet, pero un cambio, no?
3: Pues sí, Marta, como comentabas, estem vivint un any molt especial, és la 40 temporada del parc, entonces creguem que sorgeix arrel d'això la necessitat d'actualitzar-nos, de projectar una marca coherent amb el moment actual i amb tot el que estem vivint, però sense perdre l'essència d'Aquarama, aquest esperit divertit i familiar, mm-hmm, molt vinculat a l'estiu i a les emocions que genera. I això ho fem amb un llenguatge més fresc, més dinàmic i actual.
2: Mirant al futur, però sense deixar enrere esos 40 anys, que es diu molt pronte, però tenim així generacions de xiquets i xiquets que han anat passant per el parc. M'agradaria saber, Leila, quins són els principals canvis que ha suposat este nou enfocament de marca.
3: Doncs un dels principals canvis ha sigut que hem passat d'un logotip estàtic que teníem abans, una única versió que es col·locava a tots els llocs, a una marca dinàmica. Ara la identitat s'adapta segons el context. Podem variar la font, el format, l'aplicació. Com heu vist avui arreu de tot el parc, la nostra Bartola està present, sí, en diferents formes i formats.
2: I sa Bartola, que nomenaves, quin paper juga en esta nova etapa de la marca?
3: Doncs Bartola sempre ha estat molt present, però amb el rebranding l'hem situat com a l'autèntica protagonista de la marca, és la nostra estrella, i ara té un paper molt més central i reconeixible, i és que ella ens aporta aquesta personalitat divertida, pròxima i carismàtica que ens defineix a Aquarama.
2: Veiem per tot el parc aquesta estrella. Bartola, es diu Bartola perquè, per a que ho sàpiguen tots els oients de la comunitat, tenim darrere ací una muntanya que es diu el Bartolo, molt conegut a Castelló, que es veu pràcticament des de tots els punts del parc. Com es trasllada, Leila, este nou concepte a la comunicació i als canals digitals, este rebranding?
3: Doncs fins ara la comunicació d'Aquarama depenia molt de la campanya, de la temporada. Cada temporada preparàvem una campanya i tota la comunicació girava entorn al lema que es preparava. Amb el nou

0: Un rebranding hem creat un key visual propi i reconeixible que ens dona aquesta coherència al llarg de tot l'any, perquè ara, com sabeu, amb les redes socials estem actius tot l'any i es fa una base visual que s'adapta a les necessitats del parc, jugant amb aquests colors que utilitzem tan vius, com heu vist, aquest rosa, aquest groc tan potent, aquest blau i les formes, però sempre mantenint la identitat de la marca, que per a nosaltres és superimportant perquè és superreconeixible, com sabeu, a la zona de tot el món. Coneix Aquarama, avui crec que heu tingut l'oportunitat de parlar amb alguns dels usuaris del parc que vos han contat que han crescut així, han passat molts dels seus estius al parc i ara tornen amb els seus fills i que és molt emotiu per a ells, per això per a nosaltres també amb aquest 40 aniversari i amb el rebranding era importantíssim no perdre l'essència de la marca i que tot el món es sentirà aquesta vinculació emocional que tenen amb el parc.
1: Així és, i se en Aquarama l'aventura te llama, això no es perd, seguim escoltant-lo perquè Aquarama és conegut, ja no te diria per tota la província, sinó per tota la comunitat, hi ha molta gent que ve de vacances a Aquarama i aprofiten el parc per a gaudir i per a passar una miqueta i se sona des de calor que estem vivint ara a la comunitat. Leila, gràcies, un plaer.
0: Moltíssimes gràcies, Marta, bona vesprada.
1: Alicia, estem acabant ja este programa. Anem a refrescar-nos una mica, no?
2: Pues anem a refrescar-nos perquè ens fa falta. Estem molt a gust d'on estem, que ens han acollit com a casa, però apreta el calor, anem a menjar algo i després pues ens anem a refrescar un poc.
1: A veure quina és la més valenta.
2: Volem. Jo ja t'he dit abans que jo te miraré. Jo encantada de veure-vos disfrutar.
1: Està clar. Bueno, un plaer a tots els oients. Arribem al final d'este programa especial. Des d'Aquarama, gràcies a totes i tots per haver-nos acompanyat i esperem haver-vos despertat les ganes de vindre a gaudir d'este parc tan emblemàtic de Benicàssim. Que passeu molt bona vesprada. Adeu.

0: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
1: Verisur.
2: Tengo que hacer un anuncio muy importante.
3: Pasa palabra rasa en el estreno de A la Z con más de 2 millones de espectadores únicos.
4: ¡Qué emoción!
3: Más emoción.
5: Pasa palabra.
4: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
3: Más tensión.
4: ¡Tiempo! ¡Para arriba!
3: Más estrategia.
5: ¿En letra?
2: Ah, es una sorpresa increíble.
3: Más espectáculo.
4: ¡Sí!
2: Nueva prueba final. Vamos allá con A la Z.
3: Pasa palabra. De lunes a viernes a las 8 de la tarde en Antena 3.
6: Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta 60% de descuento. Las rebajas de Vision Lab.
7: La brújula.
8: Hola, Carlos Bustillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muy bien, buenas tardes, Rafa.
8: ¿Es un día bonito hoy en el Mundial?
9: Todos los días son bonitos porque sí. Juegan las mejores selecciones, es el mayor acontecimiento mundial del fútbol y todos los días hay platos apetecibles. Por ejemplo, hoy a las 8 de la tarde, a las 10 de la noche, es decir, en poco más de 2 horas y media, tenemos un Ecuador-Alemania. Interesante, aunque ya pierde algo de interés el hecho de que esté clasificada la selección alemana, sea solo Ecuador el que tiene algo en juego. A esa misma hora se juega también el Curazao Costa de Marfil. Es que se están decidiendo ya todos los grupos. Hay ya 6 selecciones clasificadas para 16avos de final, las primeras y segundas de los 3 primeros grupos, México y Sudáfrica en el grupo primero, Suiza y Canadá en el segundo y Brasil-Marruecos en el tercero. Y ahora, esperando que se sigan resolviendo grupos, tenemos mientras a la selección entrenando. Está ya en tierras mexicanas, en Guadalajara. Hay que recordar que juega mañana, madrugada de mañana viernes al sábado, a las 2 de la mañana. Y esta misma noche, en mitad del Radio Estadio Noche, al periodo de 23:45, hora española, 12 menos cuarto, tendremos en directo la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Mira. Así que podremos escuchar al seleccionador en directo en el programa. Y fuera del Mundial, decir que el Real Madrid está decidiendo estos días el futuro de Nico Paz, el jugador que tiene cedido en Italia en el Como. El Real Madrid parece que
8: jugador, ¿eh?
9: Sí, el Madrid lo tiene que recomprar ahora por 9 millones de euros. La historia es que el jugador no se va a quedar la próxima temporada en el Madrid y no saben si dejarle una temporada más o venderle definitivamente. El precio de la operación rondaría los 60 millones de euros.
8: No está mal.
9: Hemos conocido también hoy el destino de Alexia Putella. Se va a London City, a Londres.
8: 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
10: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
11: Molt pendents també des d'ací, des de casa nostra, de les conseqüències del doble terratrèmol a Veneçuela. A la comunitat hi viuen uns 75.000 veneçolans i és per això que han començat a sortir ja les primeres iniciatives solidàries. Ara contem quines i a on. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. La Generalitat ha presentat avui el seu dispositiu antiincendis d'enguany. Acció Ecologista a grosso sumar les crítiques que sentíem ja en les últimes hores dels bombers del sindicat CGT. I als esports estarem en directe a la festa, la festassa del València Bàsquet després de fer-se amb la Lliga. Al control tècnic està Guillermo Suay, així que amb el seu treball també comencem. Molt pendents també des d'ací, efectivament, de les conseqüències del doble terratrèmol a Veneçuela. Comencen a sorgir, de fet, ja les primeres iniciatives solidàries al respecte. Paterna, a l'àrea metropolitana de València, ha convocat una vigília de solidaritat a les 10 d'esta pròxima nit. L'Ajuntament d'Elx també s'ha posat a la disposició dels veneçolans i de les veneçolanes ací. I a Castelló de la Plana, l'Ajuntament i l'Associació Local de Veneçolans posen en marxa una gran recollida solidària per a ajudar totes les persones afectades, que són moltes. Juanjo Tovar.
12: La campanya se celebrarà aquest divendres i dissabte de 5 a 9 de la vesprada a la plaça Maria Agustina de Castelló. Els veïns podran col·laborar donant aigua potable, aliments no peribles, llet infantil, blockers, productes d'higiene personal, material bàsic de primers auxilis, llanternes, piles i articles de neteja. Tot el material recaptat es destinarà a les famílies damnificades per esta emergència.
11: La Generalitat té ja enllestit el dispositiu de prevenció i d'extinció d'incendis per a l'estiu d'enguany. Diuen que es tracta del major operatiu de la història, amb més de 4.400 professionals i una inversió pròxima als 300 milions d'euros. El desplegament comptarà amb mitjans aeris i terrestres repartits per tot el territori per a reforçar la vigilància i per a garantir també una resposta ràpida davant qualsevol incendi. President Juanfran Pérez Llorca.
5: No es que sean todos intencionados, pero sí que es cierto que a veces el descuido, el no respetar las normas que se establecen, el no seguir los bandos, los avisos, provoca incendios. Y que por lo tanto es trabajo de todos, ¿no? Y que tenemos que trabajar entre todos para intentar minimizar los riesgos posibles, sobre todo en una época que ya saben ustedes que aquí en la Comunidad Valenciana suben mucho las temperaturas y que pasamos momentos muy difíciles con las olas de calor.
11: I és que el 80% dels incendis forestals són provocats per causes humanes, mentre que un 20% per tempestes. Així ho contempla també la proposta d'informe sobre prevenció d'incendis forestals al País Valencià, elaborada per Acció Ecologista Agro, que considera que ha d'elaborar-se un marc regulador per a actuar directament sobre les causes. Amparo Sánchez.
7: Diuen que en l'actualitat la prevenció és un fracàs perquè en 50 anys no ha millorat la tasca d'evitar-los. Afirmen que en les dues últimes dècades s'han produït els mateixos incendis que en els anys 70-80 del segle passat. Segons Carles Arnal, portaveu de la Comissió Forestal d'Acció Ecologista, és necessari replantejar-se les inversions preventives.
13: Que el 90% de les inversions se dediquen a activitats que no eviten cap foc. Estem parlant de tallafocs, de neteges, d'altres actuacions que eliminen vegetació, però que no intervenen per evitar els incendis. I dedicar majoritàriament les inversions per actuar sobre les causes humanes, com a negligències, accidents, moltes voltes fàcilment evitables.
7: Per això aposta per incrementar la vigilància o regular millor les activitats que poden provocar incendis, com per exemple les cremes agrícoles. Al costat d'això afirma han de reforçar-se les campanyes de conscienciació.
13: Però el número d'incendis ne tenim més en la primavera que en l'estiu. Està passant ja diversos anys. No podem descuidar-nos mai. La vigilància i la dissuasió ha de ser permanent tot l'any i tot el dia, i en els mitjans tecnològics que tenim per detectar qualsevol foc perillós en qualsevol moment.
7: La seva proposta serà presentada la propera setmana en el marc del primer Congrés Internacional sobre Incendis Forestals impulsat per la Universitat Politècnica de València a Alcoi.
11: La Generalitat dissenyarà mitjançant concurs internacional els futurs parcs metropolitans inundables sorgits de l'Adana. El jurat estarà integrat per una dotzena

0: dotzena d'experts que hauran de triar el disseny guanyador i quatre més com a finalistes. L'Associació Valenciana d'Agricultors alça la veu a este respecte. El seu president, Cristóbal Aguado, critica que el govern valencià no està comptant amb ells per a aquestes infraestructures i recorda que són els llauradors els qui posaran els seus terrenys a disposició dels parcs.
1: Són els primers interessats en tindre un diàleg per desenvolupar el projecte. Fer una altra cosa és un despreci a les persones del món rural, una ruïna possible per a les activitats econòmiques de les persones i famílies que viuen del camp i, des de luego, una forma poc democràtica per a desenvolupar qualsevol tipus de projecte que afecte als agricultors.
0: Comissions Obreres ha publicat avui l'informe 27 graus, ni un grau més, que inclou dades de temperatura que el sindicat ha replegat durant este curs a més de 65 col·legis i instituts de tot el territori. L'informe conclou que la temperatura mitjana a les aules valencianes supera els 30 graus, amb moments per damunt fins i tot dels 34. Comissions Obreres recorda que la normativa de prevenció de riscos laborals fixa un màxim de 27 graus. Parlen d'una realitat alarmant. I el sindicat CESIF urgeix a la Conselleria de Sanitat a que explique com reforçarà cada departament de salut per a cobrir els torns de vacances del personal i atendre al mateix temps l'increment de població en localitats amb major afluència ara a l'estiu. Omar Ruiz és el president de CESIF Sanitat a la comunitat.
2: Estamos a finales de junio y seguimos sin conocer el plan de vacaciones. Es imprescindible garantizar que los consultorios de playa permanezcan abiertos, con horarios suficientes y que los consultorios de municipios del interior no tengan que cerrar por falta de profesionales.
0: Fons de la Conselleria de Sanitat consultades per Onda Cero responen que les diferents formacions sindicals, el personal sanitari té ja eixes indicacions, té ja tota la informació al respecte, concretament diuen des del 10 de juny. L'arquebisbe de València, Enrique Benavent, ha sigut el convidat d'avui del Fòrum Nueva Economia celebrat a la capital valenciana. En ell, Benavent ha demanat despolititzar l'ús del valencià i s'ha pronunciat també sobre el principi de prioritat nacional que demana Vox. L'arquebisbe demana respecte per a les persones migrants.
3: Cuando podemos ayudar a alguien, no podemos negarle la ayuda por ser de una raza, de una lengua, de una religión o de otro país distinto. Los inmigrantes forman parte de nuestra vida, cuidan a enfermos, ancianos, trabajan los campos. Debemos de pensar que deben ser tratados como seres humanos con toda su dignidad.
0: I de la crònica de tribunals, l'exdirector econòmic de l'Hospital General de València i nebot de l'exconseller Rafael Blasco, Sergio Blasco, ha sigut condemnat a 7 anys de presó i a multes que sumen més de 2 milions d'euros per falsejar contractes sanitaris i cobrar comissions il·lícites. Són ara les 7 i 28 minuts de la vesprada. Estem en directe ací a la ràdio Alacant. Poc a poc torna a la normalitat després d'unes fogueres de rècord, segons el primer balanç que ha fet avui l'Ajuntament de la ciutat. S'estima que en estos últims dies hi ha hagut quasi 2 milions de visitants a la ciutat, a Alacant, el que ha suposat, clar, un ple absolut. Juan Carlos Fresneda.
4: Sí, además sin incidentes destacables y eso que la actividad festera no ha parado, según el alcalde Luis Barcala.
5: Tiene una ciudad que no ha parado con un lleno absoluto a nivel alojativo, lleno absoluto en restauración, en servicios, no tener que lamentar absolutamente ningún incidente reseñable.
4: Tras la crema de los 186 monumentos que se ha desarrollado hasta pasadas las 3 de esta madrugada, los servicios de limpieza han tomado el relevo al dispositivo de bomberos para devolver la normalidad a todos los barrios. No obstante, hasta el lunes 29, la pólvora sigue con los castillos de fuegos artificiales en la playa del Postiguet, donde esta noche debuta pirotecnia ni a zaragozana.
0: I amb les fogueres acabades, el que comença ara és la campanya de rebaixes d'estiu. És una de les més importants per al sector i encara que ja no siguen com les de fa anys, perquè cada vegada ja saben que s'avancen més els descomptes, sobretot en línia, online, continuen atraient, això sí, a un bon nombre de persones. Posem xifres amb Núria Moreno.
6: La Confederació de Comerç, Confecomerç, afronta la campanya en un escenari, diuen, d'estabilitat. El 60% dels seus associats preveu unes vendes similars a les del 2025 i un 13% confia millorar-les. El seu president, Rafael Torres, defensa la proximitat que ofereix el comerç local.
7: Esperamos una campanya muy similar a la del año pasado, con una gran concentración en ventas durante las 2 o 3 primeras semanas. El consumidor sigue siendo prudente y reflexivo, pero cuando compra, valora cada vez más la confianza, el asesoramiento profesional y la seguridad que que ofrece el comercio de proximidad.
6: Segons les estimacions de Confecomerç, la despesa mitjana estimada rondarà els 100 euros per client i establiment. D'altra banda, des d'Anged, l'associació que agrupa les grans superfícies, esperen una campanya interessant, diuen, per l'increment del turisme, que cada vegada té, assenyalen, un pes major en les compres i les elevades temperatures que conviden, diuen, a entrar als centres. Per a afrontar aquestes dates amb les màximes garanties, el portaveu de l'Associació Valenciana de Consumidors, Julián Tió, ofereix consells perquè els consumidors puguen fer valdre els seus drets.
8: El consumidor lo que tiene que tener claro es saber cuánto dinero tiene, qué es en realidad lo que le hace falta para evitar compras impulsivas. Siempre hay que fijarse en la política de devoluciones de los establecimientos. En cuanto a las compras online, hay un plazo, pero también hay que mirar bien las condiciones por si ese desistimiento supone algún gasto, sobre todo por el envío. Seguimos teniendo los mismos derechos que el resto del año, pero comprando productos que llevan algún tipo de rebaja.
6: Recomanen, a més, fixar-se en si el preu rebaixat o el percentatge de descompte estan indicats en l'etiqueta i guardar, això sí, la factura per si calguera fer alguna reclamació.
0: Les addiccions al joc en línia han superat ja les presencials i es consoliden com una de les primeres causes de tractament. És una de les conclusions de l'informe presentat per l'ONG Patim a Castelló de la Plana, que adverteix que les apostes esportives i les màquines concentren ja la major part dels casos. Lorena Pardo.
9: El 95% dels atesos van ser homes front al 5% de dones. En un de cada quatre casos, els deutes per ludopatia superen els 25.000 euros. Denuncien el descontrol del joc en línia, que comença als 14 anys, i proposen limitar les pèrdues als usuaris. Mariano Choliz, catedràtic de Psicologia de la Universitat de València.
10: La medida esencial seria limitar les pèrdues de los jugadores. Sería que cada jugador, cuando tuviera que jugar a cualquier juego, pero sobre todo juegos online, tuviera una tarjeta de jugador. Y cuando pierdes 100 euros en un día, pues se te bloquea la tarjeta, ya no puedes seguir jugando a nada.
9: Els experts adverteixen que la ludopatia es manifesta juntament amb l'addicció a l'alcohol i principalment a la cocaïna.
0: I contem a més, abans d'anar amb els esports, que la Creu Roja ha retirat un bidó contaminant que es trobava surant a la deriva en aigües del Cap Negret d'Altea, a la Marina Baixa. La troballa es va produir durant unes maniobres de l'organització humanitària i després de donar avís a Salvament Marítim, el bidó va ser examinat i transportat fins a la costa per al seu tractament corresponent, perquè, segons expliquen des de Creu Roja, el material era corrosiu. Desitjàvem ahir bones notícies i avui les tenim. Roig Arena, Sergi López en directe, bona vesprada.
11: Què tal? Bona vesprada. I que bones notícies, Ramon, en forma de títol de Lliga per a València Bàsquet. Estem ja al Roig Arena perquè a les 7 de la vesprada han obert les portes del pavelló d'este arena per a rebre els campions que estan tornant ara mateix de la Basílica on han fet l'ofrena a la patrona i en este nou winning protocol que té València Bàsquet per a celebrar els títols. Això vol dir que totes les autoritats, els aficionats, la primera plantilla, en este cas de l'equip masculí, com també va passar amb l'equip femení, estaran al Roig Arena per a donar-se ese clàssic banyo de masses amb els seus aficionats. Estic mirant al sostre i ja veig el títol, eh? Ja veig baix d'eixa Lliga ACB 2016-2017. Ja estic veient el 2025-2026. I això vol dir que València Bàsquet és dos vegades campió de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB, i que ha tornat a fer història al bàsquet nacional. La temporada és per a gravar en lletres daurades, Ramon, perquè has aconseguit la teua primera Final Four de la història, has tornat a guanyar la Lliga Endesa, i això sí, queda eixe borronet de la Copa del Rei, però que amb la seguretat que tenim de que la Copa del Rei va a tornar a València les pròximes dues temporades, pot ser ahí sí puga alçar la seva segona Copa del Rei un València Bàsquet que no podria haver acabat millor la temporada en un any en el que ja s'ha omplit en diverses ocasions este Roig Arena. Deia Miki Vukovic allò de que per a que València Bàsquet tinguera un nou pavelló hi havia que convèncer a Juan Roig de que el bàsquet tenia interès en la ciutat de València, ja va que plenar la fonteta i plenar-la sovint en molts partits per a demostrar-li a Juan Roig que el bàsquet i València anaven de la mà. Pues bé, això s'ha complert, ja tenim el Roig Arena i sí, s'ha tornat a plenar. Avui estarà així el mecenes de València Bàsquet, Juan Roig, amb totes les autoritats, i amb els aficionats de València Bàsquet, que comencen ja a plenar les graderies.

0: és d'este Roig Arena, perquè a les 8 de la vesprada comença este acte de celebració del títol de Lliga en Clau Taronja. Tot el que passe ho contarem en la brújula del Radio Estadio i també, per supost, al Radio Estadio, perquè avui tenim Radio Estadio perquè continua el Mundial.
1: A gaudir tu també, gràcies, Sergi.
0: Adeu.
1: I demà divendres esperem la jornada més fresca de tota esta setmana, encara que les màximes es mantindran per damunt dels 30 graus pràcticament de manera generalitzada. Tot i això, serà la més fresca perquè es comença a albirar un nou ascens del termòmetre de cara al cap de setmana i a l'inici de la setmana que ve tindrem també pols en suspensió. Així està la Comunitat Valenciana 25 de juny de 2026. Continua la brújula. Molt bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero València.
4: Ruth, soy Sara, de equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
3: Venga, dime.
4: Que estás embarazada, Ruth. ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
5: Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.